0: Donem-nos les mans, vine amb nosaltres. Donem-nos les mans, entra dins la nostra ronda. La dansa més bella del món és el bressó de la nostra força. Cada música és cant d'amor i de partició entre generacions.
1: Oui, entre tout d'une

0: escuta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Frecuencia 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

Escut, la libertat e sus la Talbero e la Talbero e sus Radio Albicès 95.4 e 104.2 radioalbicès.com.